0: Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauets de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.
1: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
2: Cancanoli, cancanoli, restaurante italiano, cancanoli, cancanoli. Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli. Esa María, cancanoli.
3: Cancanoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
2: Restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Cancanoli, cancanoli, restaurante cancanoli.
2: Qué bueno, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli, cancanoli.
1: Italiano, italiano, italiano.

0: Ràdio Balear, la nostra ràdio.
1: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustín El Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
2: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca, llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
3: Radio Balear.

0: Radio Balear. Estamos en el aire.
1: I amb aquest toc de tambor i fabiol anem a xerrar durant uns minuts de les festes de Sant Joan de Ciutadella que se van encetar ahir diumenge amb l'acte principal, que és el diumenge d'Esbé, sortida la comitiva d'Esbé de Cal Bisbe. Començava el recorregut per els carrerons del nucli antic de Ciutadella. En total havien de fer 89 visites, dues de les quals eren tocs de dol. El primer va ser un record de Pau Bosch i Regina Gorries, l'amo i madona del Forí de Baix, i el segon per en Joan Begú, propietari del lloc de Torralbet, quan faltaven només 4 visites per acabar la jornada. Ja des de bon principi es va veure que la comitiva anava a bon ritme i, com sempre, els protagonistes van estar acompanyats en tot moment per un gran nombre de persones, de forma especial els més joves, corrent davant i darrere seu. Més pres que altres anys van fer la visita en el Consell Insular, que enguany rebia Esbé a la sala Sant Josep del carrer Santa Clara. Allà hi eren els consellers de la institució amb el president Adolfo Vilafranca en el capdavant. Una de les visites més especials que fan durant la jornada és en el teatre on es representa la darrera funció de Foc i Fum, en aquest cas Esbor, ja que l'ha organitzat el Cercle Artístic. Allà hi van arribar amb la representació iniciada, fent l'aturar com correspon, per tal que la Junta de Caixers pugés a l'escenari. Actors i públic, tothom dempeus, oferiren una forta ovació en els grans protagonistes del dia. El Casino 17 de gener va ser la darrera aturada dels caixers i som-ho d'Esbé abans de fer el descans del migdia en el domicili del caixer Pagès, on la nit anterior havien ballat senyell. Allà hi van arribar per dinar a les 2:18, exactament, escassament un quart d'hora més tard del previst. Les visites del capvespre van començar per l'Hospital Municipal, per acostar la festa als avis i usuaris, també del Centre Sociosanitari de Santa Rita. A partir d'allà, l'itinerari va començar a acumular una mica de retard, és cosa que acostuma a succeir el capvespre. Mentre la comitiva continuava el seu camí, el tram de la contramurada entre el Molí d'Escompte i Calós s'anà omplint de gent i, de manera especial, de molts infants. La tradició de les avellanes, enguany amb menys tones de les habituals, es va mantenir i els fiets van poder gaudir d'una estona d'esbarjo, a més, amenitzada per la música de la banda de música a partir de les 20:30 hores. Doncs això és el que va donar de si aquesta jornada des diumenge d'Esbé, ahir a Ciutadella, per encetar aquestes festes de Sant Joan a Ciutadella.

0: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
1: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.

0: Obrim aquest temps de tertúlia. Aquí és la sintonia de Ràdio Baleari. Ja saludam en Sergi. Sergi, molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Jaco, bon dia a tothom. Fresc, un dematí fresc.
0: Sí, s'està fresquet aquí dins.
1: Sí.
0: Aquí dins, sí, ara... Gràcies, ja ens podrem preparar quan sortiguem de fora, que ens vindrà una bufetada d'aquelles fortes, eh? Ara mateix estem a 30... Mira, a 35 graus, però la sensació és de 37. No està gens malament.
1: Jo ara li comentava a en Juanra...
0: Que el saludàvem, Juanra, molt bon dia.
2: Bones, com estàu?
1: Que és jo, és l'estació que tinc aquí a nostra... En aquest moment ha baixat un poc.
2: Està... 41... No, no, 40,
1: no, estava 40, no, estava 40 antes. Ara està 39 en 6.
0: Clar, perquè li ha de donar sa ombra, no, ara?
1: Ara sí, sí. Ara segur que un gorrió s'ha posat damunt...
0: Una... Com dèiem a Menorca, s'ha posat a redossa.
1: Efectivament. Però no, s'haurà posat... No, més que un gorrió, un colom d'aquest que mos estan invadint per tot.
0: Sí, he vist la notícia per aquí, per l'última hora, la zona d'Arxiduc, per exemple, que diuen que estan, a part de la brutícia que hi ha a la barriada, també aquest nombre de coloms, no?
1: Sí, perquè, mira... Poden xerrar de coses més mundanes en lloc d'entrar amb altres.
0: Sí, ara, després entrarem.
1: M'apareix terrible. I, a més, està prohibit. Però el que se queixa aquesta gent és que no hi ha policia, perquè el que mos queixam quasi tots els ciutadans de Palma, que no hi ha policia pel carrer. Suposo que en els cortes estan plens, a la plaça de Cort, acompanyant en el bal o
0: part de les estacions.
1: Aquesta, aquí sí que hi ha policies, nova. Però no hi ha. Per l'obvi denuncien que hi ha una dona, a part de ser brutó que hi ha la barriada, perquè això les tenim totes les barriades, m'apareix que només paguen impostos que viuen en el centre.
0: Ni això.
1: No, en el centre m'adreix envoltant de cort.
0: Ah.
1: Envoltant de cort.
0: Perquè el que és la zona d'avingudes...
1: Tampoc.
0: Déu-n'hi-do, és com
1: perquè
0: estàs
1: en el límit, perquè estàs en el límit.
2: I si que vivim, per exemple, a Gènova...
1: No, tot el que està fora d'avingudes...
2: No interessa.
1: Tot el que està fora d'avingudes no interessa perquè no paguem impostos, sembla. Però, bueno, a part de la notícia que mos invadeix, per la vista una dona, una senyora que cada dia se posa allà...
0: A donar menjar,
1: exagerant,
0: no?
1: En tonelades, no, però en quilos de menjar...
0: Pels coloms.
1: Pels aquestes rates voladores. Perquè els coloms no deixen de ser unes rates amb ales. Duen moltíssimes malalties. Moltíssimes malalties. Són perilloses, els coloms. I aquesta dona li dona de menjar cada dia, i encara quan li critiquen o quan li diuen que no ho faci, encara se posa de forma violenta cap a la gent que sona. Bueno, doncs tindria que actuar les autoritats perquè no poden estar invadits. Jo no sé si per altres barriades de Palma succeeix, però per la nostra... tórtoles i tudons, perquè no són coloms, són els tudons
2: nosaltres, tórtoles
1: invadits,
2: i tudons.
1: Invadits.
2: Tórtoles no tant, però tudons... N'hi ha 4 o 5 que sempre se'ls hi corre venir a la piscina nostra a beure aigua i donar-se el banyito.
0: Hombre, que hi ha una piscina pública.
2: A veure, no, també tu.
1: Sí, a veure.
0: Està oberta.
2: Per
0: ell la veuen i nyeu. Se tiren sí. A picau.
2: I després te deixen allà a vegades qualque regalito.
1: El regalo. Bueno, no, però bueno, tot. Abans no succeïa. La veritat que per això necessitaríem un biòleg animal que mos ho expliqués.
0: Teòricament, existia controls.
1: Sí, sí,
0: cinetògic.
1: Sí. Però és que això són plagues.
0: Sí.
1: És que això són plagues, hi ha control de plagues.
0: Per això.
1: I tot això, per exemple, a la plaça d'Espai va haver un moment que se va intentar erradicar els coloms, que se feia, no se les matava, però en els aliments se li donava una que feia que no criassin, no? Que quedassin estèrils, si no,
0: sí, sí.
1: No criaven. Bueno, però de què ha servit? Tornava a coloms allà i tal, perquè hi ha gent que li dona de menjar, com hi ha gent que dona de menjar les colònies, que diuen colònies felines, i donen de menjar les moixos.
0: Sí, per,

0: Però això sí que està controlat, perquè
1: Pues,
0: això
1: mira, mira.
0: hi ha un registre
1: No, mira.
0: i s'encarrega, en aquest cas, a veure, pel que diuen, hi ha un registre i hi ha una sèrie de persones voluntàries que també estan en aquest registre, que són les autoritzades en donar menjar dins la colònia, no fora.
1: Efectivament. Mira, per exemple, hi ha una colònia felina de dins el Consell Insular de Mallorca de la General Riera. Allà hi ha una colònia felina. Molt bé. Aquí baix, aquí baix.
0: Sí, n'hi ha tres.
1: Aquí baix.
0: Que tenen la seva caseta en un arbre.
1: Ha fet una d'això, però això no és una colònia felina.
0: No, això no.
1: Autoritzada.
0: No, no.
1: Aquest és el problema. A darrere, la carretera de ja ho diré, de Son Rapinya, on hi ha una zona que ha centre comercial, una hamburgueseria coneguda i tot això. A darrere, a la banda de darrere, hi ha una colònia de gallines. I jo, que acompanyava, vaig acompanyar durant molt temps la meva dona a rehabilitació en aquella zona d'allà, esperava dins el cotxe, on doncs hi ha un matrimoni que cada hora baixa va allà amb bosses plenes de pa i aigua i li dona de menjar a les gallines. Això està prohibit. És que està prohibit. I si hi ha animals que duen malalties, per exemple, són els animals de ploma. I per això està molt controlat. I això també, però això s'està fent a Palma. I a més, hi ha gent que aplaudeix, ai, com estimen els animals. Escolta, jo no crec que hi ha ningú que estima més els animals, perquè són molt animalers. Molt animalers. Però per davant d'això estan les persones. I per damunt de tot estan les normatives. I té això, i diuen el que diuen. Però bueno, el que xerraven dels coloms d'allà, doncs, en aquesta zona d'allà, doncs, la gent protesta, i se protesta perquè no hi ha vigilància. I efectivament no hi ha vigilància, no hi ha policia, ningú diu res.
0: Sí, a més que embruten moltes.
1: Embruten moltíssim.
0: I això s'afegeix a
1: la
0: brutícia que ja existeix a Palma.
1: Exacte. Embruten...
0: L'altre dia, perdona, Sergi, hi havia una estirada d'orees d'en Fulgencio Coll, de Vox, a Palma, en Esbalda, que deia, diu, és que ara ja no és només la perifèria, sinó ja en el mateix centre de Palma, contenidors a rebosar, i és cert, jo ho he vist, zona d'uns grans magatzems, benvingudes, allà els contenidors, és que dia rere dia, carrer Miquel Costa i Llobera, la part que van fer nova, allà, antes, es de matí a primera hora, passava la màquina, i amb aigua operació, un operari, passava la catxer, però ara no.
1: Però mira, estic content que el senyor Fulgencio Coll ella ha feado a la Valda de Palma el tema de que ara a ser brutó ha arribat en el centre de Palma. Hombre, en les seves paraules ho diu. Sabia que fora del centre de Palma havia brutó, però no deia res. Li consentien el mal. Ara que ha arribat al centre, que és on esteu està ell, doncs li molesta. Que li molesta ser brutó. Doncs això és el que està entregant els ciutadans de Palma des de fa més de 10 anys, 11 anys. Des de que va entrar Nila en el seu moment i després ha continuat aquest senyor. Ser un autèntic brutó. Palma és un estercolero. I diu, és que la gent és bruta. No, mem, la gent fa 11 anys no era bruta, i ara de repente és bruta. No. La gent és bruta quan la ciutat està bruta. Perquè tu, si vols que la fan neta, si tu vols barrenderos fent feina per Palma i tot això, doncs home, doncs tu no ets bruta. Però si tu vols que les papeleres estan a rebossar i passen a recollir-les cada 2 dies, i en terra està tot ple de verda, doncs tu vas allà, deixes alguna cosa i si cau, cau.
0: Sí,
1: i
0: no tens cap problema. D'aigua, i no hi ha lloc per deixar aquest botilet, el deixaràs damunt
1: allà,
0: la paperera o en
1: no
0: terra.
1: I no te preocupa el més mínim. O sigui, sa brutó crida brutó. És vera que hi ha gent bruta, bueno, sí, i gent neta. I gent neta. També n'hi ha. No per això de dir que sa gent és bruta, però clar, si tot està brut, jo al·lucinava per un tema de particulars fa arreu d'un mes, un mes i mig vaig tenir que anar diversos dies per la plaça Percort per Born, perquè jo sona allà a les 7 i mitja des de matí, 7 i quart des de matí, i m'acompanyava el meu fill, i el meu fill va al·lucinar, però com és possible que per aquí estiguin quatre màquines granadores, un camión tirant aigua, tal, cada dia. Cada dia.
2: I no tindran i no tenen nassos de passar
1: per tot l'altre restatava.
2: Com és? La frontera és...
1: No, és l'entorn de Corts, és avingut...
0: És casc històric.
1: Exacte. Però tu, màquines... Nosaltres, a que nostre, aplaudim en ses orelles quan passa una màquina. L'altre dia, a veure, que l'altre dia varen passar dues. I era un dissabte. I un camió tirant aigua. Ja vaig dir, deu venir el balde de visita. Perquè li fan net, no, a veure, perquè li fan net, perquè ho veia tot bé. I, això és molt polític, això és molt polític. Els polítics, a vegades, els que comanden, són així d'imbècils, per dir-li, no, per dir-ho clarament. Perquè comuniquen la seva agenda de visites a barriades. I a tots els... Però això ho ha fet.
0: Sí, tots.
1: Tota la vida s'ha fet.
0: Tots.
2: A Gènova, tota vida. A Gènova fa un parell de setmanes va venir el balde i veies que tot el caminoi que va, diguéssim, d'escorte fins pràcticament al poble, al barri, veies els jardiners, els que fan de la carretera, tothom. Fent netallar fins i tot el meu carrer, que cada matí... Antes ja no, ara ja no. Passava un camió d'això de basura en la granadora, però sí, poc o més,
1: Un camió de basura, no, un camió granador. Però bueno, antes, pues els balles o els responsables de Malla o de zona ho comuniquen. I claro, el cap de servei de turno, ha que fer tot aquest... Perquè vas balla, ha que fer...
0: Totes les brigades cap allà.
1: A cap d'ells se li ocorre... Mira, hi ha una bellesa que jo sempre la poso d'exemple, i és la Catalina Soler, que moltes vegades la tenim aquí, la Cati Soler.
0: La Cati Soler de Falonic, sí.
1: La Cati Soler, sap què feia? A les dues de la matinada s'aixecava, o a la una, agafava el seu cotxe, i des de la distància vigilava el camió dels fems, que recollia els fems. I com feien feina? Bueno, pues, això és una forma de ser balla. No avisar que diré d'aquesta barriada i que la mai faci neta i quan t'arriba diu ho veus? És que no sé de què vols queixau, és que està neta. No se li ocorreix agafar i dir-li Sergis, escolta, per què no me vens a cercar a tal hora i m'adús on tu vulguis? No se li ocorreix fer això. I el dia que té lliure, que no fa de balla, normalment 364 dies en l'any, però el dia que no fa de balla van els ulls cucs i no mira si hi ha brutó o no hi ha brutó, perquè un altre que no va de balla i passa per aquest lloc que tu has dit, per darrere aquest gran magatzem, per exemple, jo faria telèfon i tot d'una diria al regidor de Malla, escolta, això és una puta, perdó, brutó, envia immediatament a qualcú a fer net. Però, clar, quan no ho fa perquè mira en una altra banda, o va mirant el diari, o jo què sé, o grava vídeos de TikTok, ves a sobretot el que fa. Però, clar, tenim la ciutat que tenim. Hem passat de ser una ciutat més netes, una ciutat que era exemple per tot el món, o de tota Europa.
0: Sí.
1: Era exemple a ser una de les ciutats més brutes d'Europa. Home, no crec que hem arribat al nivell de Nàpoles, per exemple, però, escolta, pues estem, si mos esforçem una micona, ho estirem. Però, bueno, dicho esto, ja està. Hem acabat els colors.
0: Sí, ara anem amb unes altres qüestions.

0: Hem volgut ambientar un poc el tema que anarem a xerrar a continuació amb aquest tema de Cantame d'Anna Maria del Monte, ja que el Tribunal Suprem ha condemnat a 4 anys i mig en el comissionista Víctor de Aldama, però ha suspès l'execució de la pena per la seva aportació en el descobriment dels delictes i a condició de no delinquir, presentar un informe semestral d'activitats i fer un any de treballs en benefici de la comunitat. La sentència, dictada avui dilluns, imposa a l'exministre de Transports José Luis Ábalos a 24 anys de presó i en el seu assessor ministerial Coldo García a 19 anys per delictes d'organització criminal, cohechos, malversació i tràfic d'influències.
1: Hombre, yo me pensaba que posaries en Joan Baez, cantant el preso número 9. Però bueno.
0: Això esperam a altres sí, estàndies.
1: El preso número PS. El preso número PS. Bueno, m'apareix, la veritat, m'ha sorprès, i vos ho deia antes, m'ha sorprès que s'acceptassin les penes més altes sol·licitades per tots. Per tots, perquè 24 anys, que era el que sol·licitaven les acusacions, i la fiscalia, de 9 anys, que era el que sol·licitaven les acusacions, la fiscalia, i 4 anys, que era el que sol·licitava la fiscalia, perquè les acusacions demanaven la absolució per saber haver col·laborat en tota la trama, de desarticular tota aquesta trama, i la fiscalia no ho va demanar, però sí que se va adherir perquè tenia ordres de Pere Mato, la fiscal general, de que no ho podia fer. Hombre, anem a veure. Per una banda, me molesta, i m'explico. Coneixem casos, i aquí a Mallorca, que varen entrar a la presó per una condemna de 9 mesos. 9 mesos. Home, que aquest senyor, condemna de 4 anys i mig, i no entre, i si li permetin fer treballos per a la comunitat, home, m'apareix un agravi comparatiu important. Dit això, m'apareix una maniobra interessant per part del Suprem, aquests jutges del Suprem, que això no és una doctrina, entenc jo, del Consell General del Poder Judicial ni de zona, això és una doctrina dels jutges, d'aquests jutges concrets, que amb això pretenen marcar un poc les pautes a seguir en el Julito Martínez o en l'Eire Díaz. Veure, si col·laborava amb la justícia, se destapau el que hi ha, els 20 i tants d'anys que vos poden caure se poden transformar en 4 i no entrar a presó. I entrar a presó és dur. Entrar a presó és dur, encara que sigui un dia. Encara que sigui un dia. No és gens gratificant. A vegades ho hem comentat aquí, però es renou. Me contava sempre un funcionari de presó i m'ho deia, diu, Segis, el ruido del cerrojo de la puerta cuando se cierra por la noche sales y al cabo de los años todavía lo sigues oyendo. Todavía lo sigues oyendo. Por tant, no és gens agradable. Jo tens el cap molt ben amoblat, tipo el que feia Mario Conde, per exemple, és un home que mos ho va contar, a més, en un llibre, i mos ho explicava, però has de tenir el cervell molt ben amoblat per muntar una presó d'aquesta zona, i així tot ell ho deia, que tot, els primers mesos i tot això, el seu vespre és un duerme vela, me duermo, me despierto, salvo que estiguis acostumat, jo què sé, tipo ICO, tipo que ja estan, entren i surten, i ja està acostumada. Però en Navalós, en Coldo, a Julito, a Mario Conde o X, o com aquí varen tenir, jo què sé, Maria Toni Munà, tot això, no és gent que estigui acostumada ni està feta per estar dins una presó comú d'aquestes. Per tant, ha de ser molt dur. I aquesta sentència pues, m'apareix, i això crec que coincidim tots, m'apareix un avís a navegantes important. Un avís a navegantes important. Si hay colaboración con la justicia, pues a lo mejor os podéis beneficiar de esto. Claro que está, que se beneficia, que esa colaboración es a priori, no a posteriori.
0: Claro.
1: Cuando todo ya está destapado, cuando ya todo está en marcha, no me vengas a contar lo que ya sabemos.
0: Claro.
1: Porque entonces no me sirve. Es antes. Es antes.
2: Y una pregunta. ¿Y en Santos Cerdán? ¿Solo también podrían aparecer?
1: Hombre, Santos Cerdán, eso lo metéis. En Santos Cerdán lo metéis. No hay problema que en Santos Cerdán. Que en Santos Cerdán.
2: Que están. En, perdón por la palabra. En verdad, por una.
1: Sí, pero. En Santos Cerdán. Sembla, porque. Claro, se van los que se van, porque se van a través de millones de comunicación o los autos que se van publicando. Pero en Santos Cerdán. Té poc que compta. Probablement, vale. Probablement. Hombre, l'únic que podria comptar, crec jo, important, és destapar o la financiació irregular del Partit Socialista o qui és P.S.
2: No falta, molt
1: fora. Qui en donava la sorda. Però tot l'altre, ell està a dalt de la cúpula. Entonces, hombre, confesses, però... confesses damunt tu mateix,
2: damunt tu mateix. Per exemple, els 10 anys te'ls menges com patates
1: fetes. És que és difícil perquè diu, no, és que se montó una trama i qui la montó? Jo.
2: Ja. Els 10 anys no te'ls
1: lleves. I per què? No, perquè jo queria salvar al president del govern, perquè jo estava... Però qui preparava la financiació regular? Jo. Mm. No, jo, tu, no pot delatar a ningú. No pot delatar ningú. Ara, és molt complicat, és molt complicat aquest tema. Sí, si té proves per que Regalís mort a DP.S, sí que seria, s'entendria com una col·laboració important, o sí que té proves exactes de la financiació del partit i tot això. Això li podria alleugerar la pena, però no podria ser una Aldama. No podria ser una Aldama. Perquè l'Aldama què ha fet? L'Aldama ha anat contant històries que han ajudat a destapar molt de marrons. Mm-hmm. Però molts, molts, i és que queden, i és sí, que clar, no sabem sí. Que deu estar guardant, la dinamita que està guardant. Per tant, perquè jo som dels que penso que l'Aldama...
0: Clar, perquè ara ha estat escàs mascaretes. No complirà la condemna en si a la presó. Però clar, ara li queda també hidrocarburos, que també
1: que,
0: allà...
1: Que aquesta sí que se la mamarà. Claro. Perquè en aquesta sí que és el titular, diguéssim, sí. de la història.
0: És el cabecilla.
1: Sí que és el titular de la
0: però,
1: història.
0: Però clar, implica també a càrrecs de,
1: claro,
0: del PSOE.
1: Ell podrà contar, podrà contar coses de com ho duen de Venezuela i qui eren els contactes de Venezuela i tal, però bueno, però vamos a ver. Però és qui era el cabecilla d'hidrocarburos? Jo. Els 10, 12, 14, 16 anys se li cauran.
2: I qui s'hi canta?
1: Aquell que es caran, o sigui, amb aquesta terra. Però, bueno, mentrestant, pues, mira, està salvant el cul. De moment ha salvat, perquè que va estar una sèrie de mesos tancat, no sé, sí. No sé quant de temps va estar tancat, i punto pelota, de moment. I recordem aquelles paraules, quan entrava en el cotxe. Si Pedro Sánchez quiere pruebas, las tendrá. I tots se'n varen en riure.
2: Mireu.
1: Li varen dir fantasma. Després, li varen dir mentider.
0: I després de la compareixença a la roda de premsa de Leire Díaz,
1: també va dir el mateix.
0: Va dir el mateix, també. Claro. I no s'ha equivocat.
1: I entonces, ojo en l'Aldama. Ojo en l'Aldama. Perquè l'Aldama, jo crec que... El que hem vist ara és com vas en els focs artificials, que en el primer, bueno, pim, pam, quatre petardos, quatre d'això...
2: Fas el setrac final.
1: I aquelles cascades que s'obren, que són molt guapes i tal...
0: Ha començat amb l'avís que en uns minuts hi haurà els focs artificials. Sí. Després...
2: Les
1: palmeres, ha tret aquestes coses molt guapes i tal... Però queda aquella traca final brutal.
0: La mascletà.
1: Efectivament, que tothom es posa amb les mans en les orelles, però hòstia, que, i quan t'acaba dius, ha estat espectacular. Bueno, pues això, Aldama, Aldama. I ja no Aldama, perquè jo crec que Aldama ja ha mollat molt tot el que té Suco, i que està treballant Suco, i que està preparant Suco. Tot el que hi ha, tot el que hi ha. Tant, ojo, alerta. Alerta del que pot sortir. Però bueno, m'he quedat sorprès, insisto. No pensava que quedaria, que sortirien més més baratos. El veure és que no ha hagut arrepentimiento, no ha hagut confessió, no ha hagut res per part de Navalós i d'en Coldo.
2: Perquè
1: pues, bueno,
2: si,
1: pues,
2: si escolta, hi ha arrepentimiento
1: que traguin,
2: i que confessió, traguin. Si, són 24, si l'han fotut per 24, si te confesses i,
1: clar,
2: i
1: no, arrepentimiento, reconeixes
2: de 24
1: tot.
2: Són, poden ser 20.
1: Claro, però si tu confesses tot, si o tu manco. Dius amén de tot, sí, jo col·loqué a esta allí, però claro, se lo dije a esta otra, y esta otra me dijo que sí, que se lo arreglaría, tal, però lo hice mal, porque no debería haberlo hecho, y tal y cual. Pues hombre, yo te cago en menos, pero claro, tú quan vas es de retía. Por ejemplo, esa chulería d'en Coldo, y además vas allá y diciendo que todo es una persecución y tal, pues ahora toma persecución. Ahora sí, ahora sí farás de persecuciones a dins Soto del Real, o allà on vulgui que el duguin, on demanin que el duguin.
0: Farem una aturada i després xerrarem d'un altre jutge, el Hombre. Jutge Peinado, i bueno, que està liando pollito. Uf. Diuen que alguns anem a fer aquesta aturada i tornem tot d'una.
3: Radio Balear. Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. En Santa María, Can Can Can Canoli.
5: Can Canoli, restaurante italiano en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
4: Restaurante italiano, italiano, italiano.
6: Can Canoli, Can Canoli, restaurante Can Canoli.
4: Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
3: Italiano, italiano, italiano.
7: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis, 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.
8: Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
9: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
10: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.

0: Seguim en aquest temps de tertúlies. Partit Justícia Europa ha demanat, ha presentat un escrit en el que reclama que s'arxivi qualsevol intent de sancionar en el magistrat Juan Carlos Peinado, que du el cas Begoña Gómez. El seu argument de sortida és molt senzill. El Consell General del Poder Judicial està per jutjar, no està per jutjar. Repetesc, no està per jutjar si un jutge ha acertat o s'ha equivocat en prendre una decisió. Per això estan els recursos i els tribunals superiors i també l'Audiència Provincial de Madrid.
1: Bueno, efectivament, això sí.
0: En relació a l'autor que va presentar, va donar a conèixer el passat dissabte.
1: Exacte. En realitat és així. No és el Consell del Poder Judicial. És els òrgans que té el Consell, però sobretot és l'Audiència Provincial, el Suprem o el Constitucional, els Tribunals Superiors, que és que li poden rectificar i reprendre, o sigui, reprendre, amonestar per el seu autor. Dit això, jo crec que és que l'han jutjat aquest autor, hombre, jo què vol que vos digui? Jo, és que en Peinado, jo crec que té un problema, que aplaudia s'esquerra en ses orelles, quan, per exemple, pues, això mateix ho feia el juez Castro aquí a Balears, que tenia una animaversió amb el president de la comunitat de les Illes Balears, el president de la comunitat de les Illes Balears, o amb la infanta, Cristina. Tenia absoluta adversió cap a ells. I l'esquerra aplaudia i li posava medalles. Literalment. Li posava medalles literalment. I crec que en les seves formes va perdre la raó. Va perdre la raó i, a més, va fer jurídicament el ridícul, perquè de 36 causes que va obrir se varen arxivar d'una trentena. Importantíssimes. Però ell el que volia i ell el que havia promès, el que s'havia compromès, era seure s'infanta de la banqueta i ficar a ser president de la presó. Ho va aconseguir i ja va quedar content. Tots els dobbers gastats, tots els esforços gastats en investigacions d'una instrucció, tal li donaven. Ell volia això i volia passar la història com l'home que havia fet això. Bueno, jo crec que ha passat. Avui en dia estarien xerrant de prevaricació judicial. Llavors no se deia, però ara sí. Però xerrarien de prevaricació, però possible prevaricació judicial. Bueno, pues jo crec que en Peinado li ha passat tres quarts de lo mateix. Se animadversió que té cap a en Pedro Sánchez la vol la volguda plasmar cap a la seva dona en molt de casos, en moltes vegades. Aleshores, i és humà mentre siguis humà, però quan aquest humà, el jutge, no pot traslladar les seves repeteix la paraula, animadversió, perquè t'insulten, perquè te desprecien, perquè te posen recursos cada dia, perquè te diuen tot el que ha dit el cromanyón aquest de ministre que tenia davant de l'Elit, o el que diu l'eterno perdedor de Óscar López, o se que han enviat a los leones, a que se la manyó de leones d'enamorat, a València, o el que deia de Mopongo, ¿no?
0: Sí, una gracita a Bolaños.
1: Efectivamente, una gracita a Bolaños, efectivamente. Claro, el tío pues ha acabado en sus nasos plons. Y entonces, muchas veces en sus autos ha perdido sus formas, y lo cual a veces te duele perder su error. Te duele perder su error. Y creo que este auto, que el podía simplificar muchísimo, dient que, bueno, que aquesta persona, que la dona del president de Begoña, pues l'enviava al judici i, donat les relacions que té exteriors, les possibilitats que té de tal, qual, tal, tal, tal, tal, que tinc una sospita, que pugui tenir unes formes de viure a l'estranger i tal i qual, tal. Per lo tant, decideix retirar-li el passaport i que vagi a firmar cada 15 dies.
2: Sí, aquí, Segis, ell també s'auto, per lo que he pillat un poc, ell diu també que sospita o llança unes totes les ombres o el que vulguis contra la, que la policia... Que...
1: No, en això anava. En això anava.
2: Exacte.
1: Clar, en això anava. El problema és que a l'auto s'obre xerrar del president del govern, perquè s'obre xerrar, saben lo bàsic, el cita no sé quant de pics i su proximitat pot estar, i després deixar caure la sospita de que los escoltas, por órdenes superiores, podrían ayudarla a huir. Hombre, jo, per això, que podria ser.
0: Què va passar amb en Carles Puigdemont?
1: No el mateix. No eren policies nacionals, eh?
0: És igual, eren cossos.
1: Eren Mossos.
0: Hi havia Mossos i també hi havia policia nacional per allà.
1: Eren Mossos d'Esquadra. Eren Mossos d'Esquadra.
0: Mandados por Marlaska.
1: Eren Mossos d'Esquadra. No. Jo tenc que la policia nacional per un cos d'una professionalitat extraordinària. I a més, no és això. És que perquè poguessin ajudar a fugir. Primerament, de que acaben en la seva carrera. Perquè, i a més, el mateix jutge ho diu, perquè el mateix jutge, a un moment donat, està dient que li queden 4 dies en el Punto Sánchez, perquè ho diu, l'auto, insinua que haurà eleccions i que perdrà i que li queden 4 dies. De tant. Bé, els policies, per més que vulguis, no se jugaran la seva carrera de per vida ajudant-la a escapar. Per lo tant, i a més, per lo que va a judici, perquè no, recordem que en Puigdemont anava a judici per un cop d'estat, després delita de sedició, que eren molt d'anys de presó i que ningú s'imaginava que serien indultats, perquè fins al mateix P.S. va dir que jamás, nunca indultaria en els golpistes. Se li va oblidar hasta que necessita sus votos. Ara, se li va oblidar això. Bueno, pues, posar en dubte la professionalitat, el compromís de la policia nacional, home, sobrava, no partava, ho pot pensar, però el jutge no ho ha de plasmar en el seu auto. Que ho pensis? Bueno, pues, tothom és lliure de pensar el que vulgui, però no ho pot plasmar en el seu auto. Dit això, una altra vegada més, desviam els focus d'atenció. El focus d'atenció està en que de Begoña Gómez se li obri judici oral en tribunal,
2: en jurat,
1: quan sigui, o sea, ja sigui,
0: sí, ja sigui un altre jutge que ja també s'agenta això,
1: no, claro, perquè això és instructor,
0: claro, però és que molta gent
1: en Peinado ha acabat la feina,
0: però me refereix que molta gent està confús per això, perquè des del govern ja s'encarreguen a que és jutge instructor és en Peinado, però que també dona la sensació cap a la població de que és qui jutjarà, i no és així.
1: No,
0: altre jutge que ja posarà data, hora de judici.
1: En Peinado
0: és el jutge instructor, claro. És qui fa la feina d'instruir, de recopilar dades, la causa, i després la passa en el tribunal.
1: El jutge instructor, en Peinado, en aquest cas, ha recollit proves, dades, ha transformat els indicis, o tindria, que els indicis s'hauran de transformar en prova, en càrrega de probatòria, i envia això. Ara, això, per un sistema de torns, pues li tocarà al jutge que li tingui que tocar. Punto. Aquí ho deixam, en suspenso. al jutge que li tingui que tocar.
2: Puc jugar un poquet de bola de cristal. Supos que serà un jutge professional.
0: Tots els jutges són professionals.
2: Me refereixo a neutral.
1: Serà un jutge. I la paraula jutge implica tot això que tu dius.
2: Sí, sí.
1: Punto. No.
2: Jo me refereixo perquè, clar, com el Consejo Judicial està tan controlat per...
1: El Consejo de Poder Judicial, perquè així se marca per llei, se composa per magistrats triats pels partits polítics. I, claro, pues, tot coixetja d'una banda o de l'altra. Els jutges que estan en els tribunals d'instrucció, els jutges que estan a les audiències, els jutges que estan en el Suprem, els jutges que tal, teòricament, no en el Constitucional, perquè el Constitucional no és un tribunal, per tant, aquest no jutja, és d'això, no? Emet sentències damunt constitucionalitat. Punto. Bé, tots aquests jutges, se li suposa això que dius. Les seves idees són les seves idees, però quan se posen la toga...
2: Queden acordades.
1: Són jutges. Claro, què passa? Que si dicten sentència que a tu t'agrada, són bons, si i no, si dicten sentències que a tu no t'agrada, pues són dels altres i són dolents. Però això és com el metge. Tu vas a un metge molt famós i te cura, és meravellós, però si no te cura, és immediatament és dolent, aquest metge no serveix. No? Això passa al mateix. I el que deia en Jacob, pues ara passa a mans, no sé si d'un jutge o d'un tribunal, no sé si seran diversos, no tinc ni idea. Bueno, passa a mans d'aquests, i aquests fan feina damunt què ha fet el jutge d'instrucció, i a partir d'aquí, pues, quan munta el judici, pues hi ha tots els imputats, o més ben dit, acusats, ja en aquest moment hi ha els testimonis, i en base a les proves que porten les parts, més les declaracions de acusats
2: i testimonis,
1: se fan la seva composició i dita sentència. En aquest cas hi ha un jurat popular, no és com als Estats Units, aquí el jurat popular se tutelen i no tenen per què, si dicten contra dret, pues, jo què sé, ara per exemple hi ha un assassinat i se demostra clarament que aquesta persona no ha assassinat aquell altre, perquè a més hi ha vídeos i tal i qual, tal, que la deixen claríssim, i el jurat la declara culpable, perquè diuen que sí, que és culpable, el jutge pot fer repetir d'això,
2: el judici
1: sí, i tal. Sí. Però mos hem llevat, ara, en el tema d'empeinado i en tota la seva instrucció, i ara la darrera, de xerrar de la Policia Nacional, o xerrada amb Pedro Sánchez i tal, han llevat el primer l'important, i la veritat és que de Begoña, perquè això no és recurrible, de Begoña s'assegurà a la banqueta dels acusats.
0: I dimecres té que presentar-se davant el jutge per entregar
1: cada 15 dies
0: el passaport.
1: Hi ha de data, que això també se pot llevar una audiència, l'audiència pot llevar-li aquesta decisió del jutge.
0: No, ja tens permès. Gràcies.
1: Sergis, gràcies. No, però escolta, que mos atracam a Sant Joan, eh?
0: Sí, dimecres, Sant Joan. Bé, hi ha molt de llocs de...
1: Estac de Fabiol, eh?
0: Sí, ahir va haver el diumenge d'esbè i demà a les dues, a Caixer Senyor, el primer toc de Fabiol. I el cap vespre a les 6, el Caragol d'Esbord, i el vespre, Santa Clara. I després hi ha Sant Joan de Missa, la missa.
1: Efectivament.
2: Un nen de Gràcia.
0: Jo me sé, protocols de tots els pobles.
1: Però som
0: gent... Bon menorquí.
1: Som gent informada.
0: Clar que sí. Ludit, gràcies. Fins una altra. En Juan Real escolta d'aquí uns instants amb els esports i demà vostès els esperam a la mateixa hora a partir de les 11. Adeu, ara notícies.

Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauers de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.

Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.

Any 1847. 7.322 someres. Any 1936. Someres no se sap. Ara ases n'hi havia molts. Any 1984. 427 someres. Any 1992. 213 someres. Any 2000, ni una puta somera!

caminant vaig creuar tot Calamillo. Me sentia jovenet, recordant anys fora cap preocupació. Era com una pel·li i el protagonista era jo. Cada vespre en sóc conjunt, lligàvem un poc més.

0: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
1: Aquest 29 de juny, Escorca celebra la festa de Sant Pere, patró del municipi. Vine a gaudir d'una jornada plena de tradició, cultura i natura al cor de la Serra de Tramuntana. Participa a l'ofici solemne de Sant Pere, gaudeix dels concerts i actes culturals amb els emblemàtics blauers de Lluc i descobreix les activitats familiars i rutes guiades per un entorn únic. Festes de Sant Pere, Escorca, tradició, patrimoni i emoció en un entorn incomparable. Organitza Ajuntament d'Escorca.
2: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares. Tu salud en buenas manos. Ante una lesión no te la juegues. Acude a un fisioterapeuta.
3: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustí en el Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
4: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
5: Esto no es la jungla de cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es la jungla de José Antonio Avellán.
6: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.

0: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
1: Aquest estiu viu una nit màgica sota la lluna. Arriba el 13è concert de la Lluna a les Vinyes amb l'Orquestra Simfònica Illes Balears, dirigida per Pablo Mielgo, el 25 de juliol a les 9:30 del vespre a les bodegues Macià Batlle de Santa Maria del Camí. Gaudeix de les millors bandes sonores de cinema, Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones, Superman, La Llista de Schindler i moltes més. Música, vins i gastronomia de la terra en una vetllada solidària a benefici d'Amics de la Infància. Entrades anticipades 45 euros, a la taquilla 50 euros. No t'ho perdis. 13è concert de la Lluna a les Vinyes, una experiència única per als sentits.